0: I no està bé, comença que di dos seccions di momento non romantica i no està bé comença un rato cu Pete Fearman. És aquí si has amado una mujer.
1: Ja de veras?